Live Ture Yajenduma, 920 AM, Paraguairetá Pujoé, Oiva Estado Maranduasaya Petepe, Momaranduñe ETE,

de Ture Yajenduma, 920 AM, Paraguairetá Pujoé, Oiva Estado Maranduasaya Petepe, Momaranduñe ETE.